0: akory fianara
1: akory fianara
2: mialatsinainka hatramin'ny zoma
3: akory fianara
4: akory fianara
5: akory fianara.